Antena Caro. La nit és música.

0: Notícies en xarxa.
1: Dia són 9, parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut l'altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol. I el Servei Meteorològic de Catalunya emès el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil activat l'alerta del pla Procicat per calor intensa, demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. També recomana extremar la precaució en l'ús de material pirotècnic. Marxem ara a l'Hospitalet de l'Infant, on el grup de dones Blanca d'Anjou organitza avui la 30a trobada de puntaires, una cita que preveu una participació de gairebé 180 persones. De Ràdio l'Hospital de l'Infant, Ariadna de la Calle.
2: La celebració de la Punta de Coixí arriba a la seva 30a edició i el grup de dones Blanca d'Anjou organitza una vegada més aquest esdeveniment a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. Així, els i les amants dels Boixets es reuniran avui diumenge 21 de juny a partir de les 10 del matí i fins la 1 del migdia. Escoltem a la presidenta del grup de dones Blanca d'Anjou, Pilar Bo.
3: Hi ha diversitat de coses, perquè quan se fan sombreros, que es fan vanos, que es fan puntes de coixí, bueno, per a un llençol, de tot, hi ha de tot.
2: S'estima que la trobada plegarà uns 180 participants que segueixen acudint a aquesta cita que manté l'essència original i més enllà de la tècnica és un espai de relaxació i convivència.
1: Parlem també de cultura. Les actuacions de The Prodigy, Nama Senda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors. I en els esports, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València Bàsquet per 102-75. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns a partir de les 8 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antina Caro, ben

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Benvinguts a la ràdio. Entenga.

0: Entra, entra. Pásela bien, coño.
1: Antena Caro.

0: Connectem des de la font.
1: Connectem junts, fem de soroll.
2: Cada mes, l'antena Cado, 96.0.
1: Des de la font.
3: Un espai de la Fundació Mesepa.
1: Aquí som tots.
4: Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, històries meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat de funcional.
0: Connectem des de la font.
1: Amb la ràdio com a eco al món cridant.
5: Amb persones molt especials, donant-li una altra mirada a la vida.
1: Cada veu aporta els seus propis valors.
6: T'esperem a Antena Caro 96.0 amb Connectem des de la font.
1: Connectem des de la font, som som amor.
7: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Connectem des de la Font, l'espai d'Antena Caro on coneixem persones amb històries, aficions i experiències que val la pena compartir. Aquest mes de juny tenim una convidada molt especial. Ella és Elena Munuera. En el seu dia a dia treballa com a monitora de les llars de la nostra fundació, acompanyant i donant suport a moltes de les persones que atenem. Però quan arriba el seu temps lliure, canvia d'escenari i es converteix en DJ, fent gaudir el públic amb la seva música i energia. Durant l'entrevista descobrirem com combinar aquestes dues facetes tan diferents. Què significa per a ella treballar amb les persones ateses de la Fundació Mercè Pla i com va néixer la seva passió per la música i el món dels plats. Prepareu-vos per conèixer una persona amb molt de ritme. Comença una nova edició de Connectem des de la Font. Carme, qui són avui els nostres entrevistadors?
8: Bon dia, Tere. Diuen que els bons programes de ràdio neixen de les idees, però els grans programes neixen de les persones. I a Connectem des de la Font tenim la sort de comptar un equip humà extraordinari. Cada entrevista, cada gravació, cada pregunta i cada història que compartim és possible gràcies a l'esforç, la il·lusió i el compromís de totes les persones que formen part de la redacció. Cadascú hi aporta el seu granet de sorra, el seu talent i la seva manera de fer, convertint el programa en un espai viu, proper i ple d'humanitat. Treballar en equip vol dir escoltar, ajudar-se, aprendre els uns dels altres i compartir objectius. I això és precisament el que fem a Connectem des de la Font. Més que una redacció, som una petita família que creix en cada programa i que gaudeix fent arribar les històries i experiències dels nostres convidats als oients. Avui ens acompanyen l'Anna, Ricard, Pedro Rodríguez, Goretti, Pedro Menero i la Núria. I saludem els nostres companys i el monitor de Casa La Font que ens estan escoltant i veient amb molta il·lusió pel canal YouTube. Des d'aquí els enviem una forta abraçada.
7: Aneixi a tots.
8: Aneixi a tots.
7: I a tots els oients,
8: a tothom.
7: Pues un fort aplaudiment per tots. I clar que sí, saludem ara la nostra convidada, que
9: hola,
7: ja és Elena Munuera.
10: Hola.
7: Ui, avui, com que tots coneixen, perquè clar, ella treballa de monitora a la Fundació i molts dels entrevistadors d'avui pues, els tens en la teva feina en el dia a dia. O sigui que... No es deixarà prendre el pèl, Pedro Melero? Per cert, avui és l'últim programa de la temporada. O sigui que tens l'honor de tancar esta temporada del Connectem des de la Font. I Pedro Melero ja té la seva primera pregunta.
11: Què és el que més t'agrada de que vayas tot a monitora a la Fundació?
7: Què és el que més t'agrada del teu dia a dia?
10: Bueno, m'agraden moltes coses, perquè si no, no estaria aquí. Però bueno, jo sempre dic que això és una faena vocacional, totalment, perquè si no, no podríem estar aquí. I el que més m'agrada, pues, suposo que és la relació que tenim entre els usuaris, pues, ajudar-los, no? Escoltar-los, tot això que... Però bueno, què és el que em va enamorar, no? Com són, el que donen, que donen, crec, més ells que nosaltres en ells. I bueno, pues això, m'agrada molt aquestes coses.
7: Escolta'm, Elena, perquè tu ets de Roquetes, no?
10: No.
7: Ah, jo... Ah, jo pensava que eres roquetenca.
10: No. Jo soc, o sea, vaig néixer a Tortosa i soc de Roquetes.
7: Vale? Explica'm-vos això.
10: Pues bueno, soc una tortosina roquetera. Perquè jo ara ja fa 23 anys que vic a Roquetes, ne tinc 46, i per lo tant, pues, tinc el cor dividit. Però crec que ja se'n va més cap a Roquetes que cap a Tortosa. Però soc nascuda a Tortosa.
7: És que si no arribes a dir això, te'n vas, del sí. programa.
10: Sí.
7: Perquè normalment en este, bueno, ens sí. agrada entrevistar gent de Roquetes o gent que estima Roquetes, com és el teu
10: sí.
7: cas.
10: Pues sí.
7: Pedro, l'altra pregunta.
11: ¿Qué es el mes? Esto no siento.
7: Sí, sí que lo sientes.
11: ¿Qué es el mes difícil de la teva feina?
10: Lo més difícil sempre jo crec que la gent que treballa en el sector és la falta de recursos, perquè voldríem tindre més temps per a dedicar a la gent que cuidem, no? I això és el més complicat. I després també hi ha una altra cosa, que els monitors d'habitatge, jo crec que tots tenim la sensació que estem molt poc valorats.
7: Perquè tu estàs a l'habitatge.
10: Sí, jo estic a habitatge de Roquetes i, bueno, no m'he mogut mai d'allí. He pegat voltetes algun dia, he anat a totes les llars.
7: Però de tots els serveis que té la Fundació Mercè Pla.
10: He estat a totes les llars, sí, però només he estat habitatge, sempre he estat habitatge. I crec que és... O sea, som com el professional menys valorat de la casa i crec que som els que fem el paper més important, per a mi, per la meva d'això. Crec que se mos hauria de valorar una miqueta més.
7: Perquè tu, clar, què vol dir ser monitor d'una llar?
10: Ser monitor d'una llar vol dir ser el punt de referència de les persones que habiten en aquestes llars.
7: O sea, és com si fos que estiguessin a casa seva.
10: Pues, és com si jo fos la mare de 12 persones en el meu
7: turno. Tens 12.
10: I nosaltres, som les persones més polivalents en tema professional que et pugues trobar a la casa.
7: Perquè igual fas entre setmana tot. Com fas caps de setmana,
10: cap de setmana, festius, fas de llimpiadora, fas d'infermera, fas de psicòloga, fas de mare, fas de cosina, fas de...
7: animadora,
10: dinamitzadora... Totes les professions que pugues trobar, les fem nosaltres.
7: Molt bé. Bueno, però se t'ha anat a queixar,
10: sí, bueno,
7: Elena.
10: Sí, allí estic.
11: Es pita una experiencia que te ha matar.
10: Bueno,
7: que surt que al llarg del temps que fa que està la fundació, que no sé quants anys portes.
10: Sí, pues uns quants. La fundació ara ne farà 50 i jo en porto 25.
7: Imagina, pues deus tindre moltes experiències.
10: O sigui, aquest any celebro l'aniversari, estic supercontenta. Perquè jo sempre el celebro, a més, perquè és, jo vaig entrar quan van obrir l'habitatge de Roquetes i sempre és la celebració i el meu aniversari.
7: I has vist tota l'evolució,
10: sí,
7: també.
10: Sí, i, bueno, jo la veritat és que estic superorgullosa de treballar a habitatge, a Roquetes, perquè ho sento a casa meua, perquè estic allí des del primer dia, i és que dir una cosa és molt difícil en 25 anys, perquè me n'han passat tantes de coses bones i dolentes, però jo crec que la balança tira més a bones, perquè si no, no estaria aquí. I, bueno, jo crec que el que més m'emporto és les persones que he arribat a conèixer, saps? Les persones que m'enduc, en plan usuaris i en plan companys que he mai trobat pel camí, perquè m'enduc a moltíssima gent. Crec que sóc una persona que ningú pot parlar malament de mi que hagi treballat en mi, en este sentit m'emporto moltíssimes amistats, en 25 anys imagina't les que he pogut arribar a conèixer, i usuaris igual me'ls emporto tots al cor. Ells ja saben que los estimo tots per igual, que ningú és més guapo que ningú. Els que em coneixen ja ho sabeu. I bueno, pues això, no sé, és que, saps, experiència com a tal és molt complicat. Saps?
7: Bueno, pues te presento a Anna, que ja la coneixes, Anna Villarroya.
5: Anna, ara va poc per tu.
7: Vinga.
5: Què és per a tu la exclusió... Ai, ara m'he liat, no. Perdona. Què és per a tu la inclusió?
7: La inclusió.
10: Vale. La inclusió, bueno, és moltes coses, no? Però la inclusió jo crec que és que tothom tingui les mateixes oportunitats, vale? O sea, perquè estem parlant de la inclusió en persones especials, se suposa, i que tothom tingués les mateixes oportunitats, perquè pareix que sempre és com ai, pobrets, o ai, no sé què, saps?
7: Sí,
10: i al final,
7: que es tracta potser una mica de paternalisme, no?
10: Sí.
7: Que, bueno, no, que no és necessari.
10: Vore més... no vore tant la discapacitat com, saps?
7: Com vore sí, les capacitats,
10: no? I, bueno, pues que poguessin estar incluïdes en general, en estudis, en treballar, en un munt de coses, i a veure, que hi ha molta feina feta, però mos falta molt de camí, encara.
7: Bueno, poquet a poquet.
10: Sí.
5: A veure,
10: sí.
5: La otra, Elena. Quines habilitats creus que has de tindre algú per treballar en el món social?
10: Vale, pues
7: dir que lo teu és vocació. Ah,
10: però és que si no és vocacional, jo crec que no.
7: Però a partir d'aquí...
10: És molt complicat que algú pugui treballar per diners, no? Perquè si no...
7: Perquè rica no et faràs.
10: No per rica, ja, no? Però no és la típica feina que tu dius, pues este estiu vaig a treballar i vaig a treballar pues, a una botiga, no? O a un Mercadona, o a un... És molt complicat, perquè has de tindre qualitat humana, has de... És que has de tindre tantes coses en plan valors humans que no tothom ho té, saps? I és molt... O sigui, vindre i estar allí com un estaquirot... és que has de tindre molta empatia, saps?
7: I implicar-te.
10: No tothom, o sigui, és lo de sempre, no? Els estudis tu els pots tindre, però això no s'aprèn, no és una formació, saps? T'ha d'anar així de dins.
5: Sí. Creus que vivim en una societat inclusiva?
10: Bueno, és el que he dit abans, no? Que cada vegada anem a més, ¿vale? Perquè hi ha molta gent que s'ha implicat, però encara ens queda molta feina per a fer, molta. Sí.
5: Quin consell li donaries a algú que està aprenent aquesta professió?
10: Consells? Pues és això, que si no té esta qualitat humana, si no té paciència, té ganes d'estar en ells, d'escoltar-los, de deixar-los el seu espai, conèixer-los i tot això, que es dediqui a una altra cosa.
5: Sí, tienes toda la razón del mundo.
10: Menos mal.
9: Vas guapa.
7: Veus, Anna reconeix la teva feina. A veure, Ricard, que Ricard també té moltes qüestions.
10: També
7: ens
10: coneixem de fa anys, Ricard.
7: Bueno, Ricard també va començar fa anys aquí a la
10: Fundació. Però és que Ricard i jo tenim en comú, Ricard? Què sí. Tenim en comú tu i jo?
9: Sí.
10: Què tenim en comú? Lo poble, eh? Sí, perquè ell és de Tivenys i jo sóc mig de Tivenys, també, sí. Perquè ma iaia era de Tivenys i jo he passat la meva infància a Tivenys.
9: Sí.
12: Tu ets Tivenys?
10: Sí.
7: Bueno. Ella és ciutadana del Tivenys.
10: Soy polivalente.
12: A Tivenys.
5: Tivenys. Sí, sí.
7: Sí, Ricard, carinyo, et toca a tu.
9: Descobri a l'Anna de DJ.
7: Claro, ara hem parlat de la teva professió.
10: Sí. I ara parlarem de l'altra professió.
7: I ara de l'altra professió i la teva passió, no? Sí, com sí. Ho vas descobrir?
10: Bueno, descobrir. Això fa molts anys que vaia. A mi sempre m'ha agradat molt la música, perquè a casa meva han sigut molt melòmanos. Mon germà era en plan d'estos col·leccionistes que ja no li cabien més estanteries, en CDs i coses. I per lo tant, jo crec que ho he viscut molt de minuda. En ma mare sempre ha anat a concerts de música en viu, de Xocoteta, ja. I... Bueno, després, quan vaig tindre, crec que 18 anys, vaig regentar un local d'oci a Tortosa, que estava molt de moda, i me va tocar algun dia fer de DJ allí. Vull dir que sempre m'ha agradat el tema de la música. Vale. Vale? I ara, a la vellesa, bueno, ara ja fa des del 2018, me va tornar com a vindre esta passió de, hòstia, doncs podria tornar a fer-ho, saps? I així vaig començar altra vegada... en la sanya de ser DJ.
9: Ara aprendre DJ
10: autodidacta totalment. Vaig aprendre perquè em va tocar aprendre. La vida me va fer ser DJ i bueno, com ja m'agradava, pues, suposo que la gent que mos agrada al final la tècnica la vas agafant en l'experiència.
9: Quin estil música punxes?
10: Vale. Jo és que punxo en tots els formats, vale? Tots els formats vol dir en vinil, en digital i en tot el que en CD, en el que es preste, vale? I llavors, jo crec que tinc un estil de música quan punxo en vinil, perquè començo, crec que als finals dels 70 fins als 2000, en vinil quasi sempre, perquè és la música que tinc, els vinils que tinc, i quan faig digital me tiro més al pop rock espanyol, indie i versions que faig molt ara, versions actualitzades, però sempre de música que tothom coneixem, o sigui, de clàssics, saps? O sigui, menys reggaeton, el que vulguis.
7: Gorati, t'estrenes avui al programa, sí. També. Ara tens preguntes, per a Elena.
13: Fa molt és ser fast DJ.
10: Que si fa molts anys que faig de DJ? Bueno, pues ara que faig de DJ així en plan més professional des del 2018. O sigui, 6, 8, 8 anys. Oh.
13: Sí,
10: 8 anyets, ja.
13: Sí, és la cançó que mai falla.
10: La cançó que mai falla a Tere li agradarà també. És a qui li importa. Però
7: bé.
10: Jo ara fico molt una versió del Pride 2017 que està Mònica Naranjo i m'agrada molt, és una miqueta més marxosa i la vaig descobrir crec fa 2 o 3 anys que vaig punxar al Pride de Barcelona i demà torna a loca aquesta cançó. Llavors crec que és una mica més animada que la original i quasi sempre aquesta cançó
7: és un trencapistes.
10: Sí o no? Sí.
13: Cu al se vol lloc impossible.
7: On punxaries si poguessis triar un lloc impossible? Vale. On t'agradaria punxar?
10: No aspiro a molta cosa, eh? O sigui, no sóc una persona que aspire a punxar a grans festivals perquè sóc molt no, però m'agrada interactuar molt amb la gent. Llavors, claro, jo crec que a tothom li agradaria punxar a un Coachella, a un Sonorama, a un... Però no li veig la gràcia, saps, en això? O sigui, ficar-te dalt d'un escenari... hi ha milions de persones davant i no...
7: Ai, no t'acabo de creure, però
10: no,
7: bueno.
10: No
7: perquè... digues que no xalaries,
10: no,
7: Helena.
10: No. A mi m'agrada una altra cosa. O sigui,
7: més a petit comitè.
10: Jo prefereixo més la qualitat que la quantitat. I és així, i la gent que em coneix, em coneix personalment, ara... perquè tu i jo mos coneixem, però no personalment.
7: Però ara fora d'un festival o un lloc emblemàtic, per exemple?
10: Jo sempre dic el mateix. A mi unes festes de rock, o sigui, una cosa més meua, unes festes de roquetes que jo estigui amb la meva gent, una cosa més que jo pugui estar amb gent que conec, és el que a mi m'ompli, saps? De satisfacció, més que anar a un festival que estàs allí i tothom balla perquè ha de ballar, no perquè sigues tu. O sigui, és igual que seria jo, que seria ella, que seria l'altre. Hi ha un DJ allí i és igual, saps? Pues jo, per lo menos, això ho valoro molt.
7: Pues a veure que ara t'he agorat una altra pregunta, que a veure com la resols.
13: Sí, no... és la cançó que mai falla.
10: És la mateixa d'abans.
7: Sí,
10: vale,
7: ara és...
10: Però vamos.
7: Ara és... Quina esta. Posaries?
10: Esta.
7: Esta, Goretti.
13: Se... Quina... cançó... passaries... perquè... algú... se na morres primera vista.
10: Que algú s'enamores a primera vista. Bueno, seria complicat perquè jo música així romàntica no em poso molta. Però hi ha una cançó...
7: I ara, a més, ja no es veia lent.
10: Sí, no, però hi ha una cançó que poso molt, que és una versió també que va fer Rafael de Héroes del Silencio, la d'Infinito, que a mi me fot los pals de gallina. O sea, és una cançó que, no sé, me... Saps? Per lo menos a mi, eh? No sé si jo m'enamoraria o no, però és una cançó...
7: Ja parlarem després, saps? Dels teus
10: sí,
7: amors.
10: Sí.
7: Tranquil·la, que hi arribarem. Doncs
10: pues, no sé, esta, va, dic esta.
7: I seguim parlant amb Helena Monuera, que és monitora de les llars de la Fundació Mercè Plat. Des de fa 25 anys, 40. Encara te feia més vella.
14: 46,
7: si no, encara és jove.
10: Jove.
7: Perquè tu quants anys tens ara, Helena?
10: 46.
7: 46, molt jove.
10: Que sóc la persona més jove que més anys fa que treballa a l'empresa.
7: Clar que sí.
10: Perquè
7: sí,
10: vaig entrar en 21.
7: Imagina't.
10: No, tal qual, t'ho dic, i està comprovat. Està comprovat.
7: Mitja vida. I seguim avui amb la nostra convidada, la roquetenca de cor, que és Helena Monuera, que és monitora dels nostres llars, però ja sabeu que també té la seva passió, que és la de posar música, que és DJ. Llavors, Núria, Adei, també té més preguntes per tu.
13: És per la música.
10: Què és per a mi la música? La música per a mi és tot, realment. No sé si podria viure sense música. Per lo tant, és un sentiment, és una emoció i, no ho sé, és com carregar-te les piles a tope, doncs és això. Cada dia, és que jo crec que no vic mai sense música, cap dia del món mundial. Saps? Això és la música.
13: Has punxat a les festes de roquetes.
10: Sí que he punxat a les festes de roquetes.
7: I suposo que va ser el dia que vas xalar molt, no?
10: Sí, no, el que passa que... Bueno, vaig punxar festes...

0: Però si estàs a casa sense públic, però, tens no, pressió,
1: igual,
0: no?
1: Igual, també? Sempre tinc pressió. Sempre tinc pressió.
0: Pues mira, has preparat que vaya pregunta que ara pensar la Núria.
2: Si la teva cabina de Disney fos una pel·lícula, bin, títol, tina.
1: Vale, quina pel·lícula seria si la meva cabina fos, o el meu set fos una pel·lícula? Vale, pues mira, crec que seria Alta Fidelitat o Regreso al Futuro. Realment, perquè sóc molt fidel a la meva música. O sigui, la gent que em contracta ja sap el que poso. No sóc la típica DJ que contracten i diuen mira, fes-nos aquí una miqueta de... No, jo punxo això, si t'agrada bé i si no, també. I llavors, això avui en dia també és difícil de trobar. Crec, no, Tere? Tu opines el mateix?
0: Jo
1: has
0: també.
1: De ser fidel a
0: si
1: que...
0: Si t'agraden, si els agrada bé i si no... És que a mi el que me molesta saps? Molt és que què passa el reggaeton, què passa no. Això? No, és que no ho tinc.
1: No, jo tampoc.
0: Llavors, jo trobo que normalment la gent ja sap a qui contracta.
1: Sí, però
0: no?
1: Per això, però a vegades sí que et busquen i encara és com... Però mos ficaràs una miqueta de... No. Contracta a una persona que es dediqui a això. O a fer... Bueno, jo també faig bodes a vegades, però faig bodes en el meu rotllo. I si t'agrada
0: bueno,
1: bé,
0: és
1: si
0: que no. Cada un té una personalitat claro. I jo trobo que tots els DJs tenen la seva personalitat i posen la seva música.
1: Però hi ha gent que no en té.
0: Bueno, però si no pots ficar l'Spotify.
1: Per això, però hi ha gent que és Spotify. És DJ Spotify, saps?
0: I bueno, cada un...
1: Sí, sí, no, és lliure. Sí, sí.
0: Anna, tens més preguntes tu, no?
3: Sí.
0: Ui, t'estàs que te sales, sí, sí, eh? Anna?
3: És que Elena me da unos grip todos.
0: Elena te da subidón.
3: Sí, i mucha alegría. Oh, quina venga. Cançó te va vergonya reconèixer que sempre t'agrada posar.
1: Què és la vergonya?
0: I què, això, anava
3: és que jo, la vergonya, que vergonya, tu no tienes vergonya.
1: La pregunta està molt bé, però jo la vergonya no la conec. La gent que em coneixeu ja sabeu que jo ni tinc vergonya, ni tinc pèls a la llengua, ni sé res.
3: Vale.
1: Per tant, no n'hi ha cap que em faci vergonya, perquè jo totes les cançons que poso és perquè les sento de cor. I la veritat és que si hi ha alguna cançó que tampoc m'agrada massa...
3: No. Vale. La otra, Elena. De quines celebracions te solen contratar per punxar?
1: Vàries, són moltes coses. Bodes, festes privades, eventos de generalitat, eventos de coses sèries i eventos de coses lo més variopinto que et pugues trobar, prides, no ho sé, ja. De tot arreu.
3: Ara la otra. Què és combinar la teva feina com a monitora en disseny?
0: Sí, és difícil.
1: Més difícil, bueno, no, perquè com és prou en cap de setmana, saps, les coses i els eventos que tinc, i a més tinc unes companyes que són un 10, i sempre faig trapicheos. El meu jefe, també pobre, me deixa fer una mica el que vull, en este sentit, de fer canvis i
0: de
1: coses.
0: De canviar turnos
1: sí,
0: i tal.
1: Sí, per lo tant...
0: Tampoc... Clar, perquè normalment punxa de DJ és més en caps de setmana,
1: sí, però
0: no?
1: Claro, a les llars tenim la possibilitat, en això, per exemple, tenim un privilegi, sí. No? Se diria, que no som treballadors de dilluns a divendres de que tens que estar a la teva feina, sinó que podem combinar-nos, però si jo avui esta nit no puc vindre, a veure si me la pots fer tu i una altra ja te la faig jo, i llavors això et dona facilitat a tindre esta llibertat, també.
0: I l'última, Anna, l'última teua, eh?
3: Sí, però tengo una sorpresa.
0: Ai, mare.
3: Quina és la teva cançó preferida?
1: Ja és la mateixa que he dit abans, no?
3: No, de disseny. De disseny.
0: Quina és la cançó que mai falla? Era.
1: La que ara, és la que
4: ara és la preferida.
0: I ara és la teva preferida.
1: Vale. La meva preferida és la de qui li importa. També, vale? Però hi ha una cançó, jo us vull explicar una cosa que jo sempre, ara, és com s'ha quedat com una mica la meva marca que sempre poso quan acabo los sets, perquè la gent és com que aquell, pues, sempre fiquen la de Flying Free, pues jo no, jo fico una versió ara que hi ha de Roquetes Vinc de Roquetes Baixo, en los de Sabor de Gràcia i los brothers estos de Barcelona, i com Quique és amic meu, li faig promoció, lo noi de Ferreries, i bueno, el Quico el noi i el Mut de Ferreries, i sempre poso esta cançó, primera perquè vinc, crec que vinc de Roquetes, llavors des de

0: no com la meva marca, en plan, vola, mengeu sí o sí, i com és una versió així rumbera, doncs dona molt de joc.
1: Molt bé.
0: Saps? Si la voleu escoltar, doncs jo encantada de que l'escoltis.
2: Bueno, sí, l'he escoltat, és molt, molt
1: si voleu bonica. Acabem el programa en aquesta cançó.
0: No, en esta o en la de A qui li importa, a mi m'és igual. Les dues són com les pues meues no. favorites.
1: Ja arribarem
2: aquí.
1: Que ja estem més a prop del final que res.
2: Anna, ara vols dir lo de la sorpresa?
3: Sí.
2: Vale, va.
3: Los tatus.
0: Sí.
3: Cada tatu que tu haces sí. tiene un pensamiento sí. para...
1: Un significado.
0: Bueno, era raro que no me preguntarais por esto, pero menos mal que estás tú, porque es como una marca molt de la meva personalitat, que vaig tota tatuada.
3: Pues,
0: bueno, los tatuatges a mi sempre m'han agradat, des de menuda. I llavors és una mica com, lo meu diari és lo meu cos, ¿vale? I cada tatuatge pues, té el seu significat, que alguna gent que em coneixeu personalment sabeu la meitat de coses, vale. de lo que volen dir. No vos explicaré perquè això és això és una trilogia.
2: Ja. Seria una altra entrevista.
0: Tot el que tinc és una trilogia ja, aquí.
3: Vale. Ja està, Elena.
2: Bueno, Elena, jo també tinc una mica de preguntes per a tu. Fas activitats musicals amb els nois?
0: Faig coses amb els nois, sí. Bueno, ells ja saben que sempre tenen el cap ple de vent. L'Alexa va allí loca tot el dia. Me penso que sóc l'única que la faig anar a bomba i platillo, perquè a mi m'agrada molt la sí. música, i ells, bueno, crec que els va molt bé.
2: Ja, i la llar jo crec que algun dia els convertit en una...
0: Va molt bé,
2: en un,
0: sí, bueno, fem a vegades, fem vermuts, fem a vegades, ballem un rato, venga, va, música, vull dir que la música sempre la tenen en mi.
3: Ayer se la... Digo, ¿por qué no bailamos? Jugamos al domino.
1: ¿Con música?
3: No, sin música.
2: Creus que hi ha valors compartits a les dues professions?
0: Sí, sí, sí. Pareix que sigui una cosa totalment diferent una a l'altra, però estàs... intentant que tothom se sentigui bé, que estiguin ell incluïts, que la psicologia de veure com la gent està i fer-los estar bé, saps? És que hi ha moltíssimes coses en comú, saps? Perquè al final vols que tothom estigui, no? Com
2: que estigui bé.
0: Feliç. El moment este de... Sí.
2: Ara, Elena, te tenim preparades unes preguntes més de caire personal. Estàs preparada?
0: A veure.
2: Perquè el Pedro, déu-n'hi-do, avui
0: molt
2: porta
0: personal,
2: un bon grapat.
0: Molt
1: Pedro
0: molt
1: Rodríguez. Bueno, ja veurem.
4: Ets casada?
0: No estic casada, però vosaltres, a veure, no estic casada perquè no m'he casat.
2: En paper
0: però
2: no,
0: estic
2: no?
0: en parella, d'acord? ¿Vale? Bueno. És el meu home, jo sempre dic que és el meu home, però estic en parella.
2: Està en parella.
0: En el pare de ma filla.
1: Ui, doncs ara ja has fet l'altra pregunta.
0: Ah, bueno.
2: És igual, que te la fa igual. Vinga, Pedro.
4: Tens fills?
0: Vale, tinc una filla... que té 18 anys,
1: que ha sigut pubilla de la fundació,
0: que ha sigut pubilla de la fundació de menuda i de gran, que és una de les coses que també veus més m'agrada de la meva feina, perquè va ser com per a mi molt emocionant que pogués ser pubilla de la fundació, que aquest any tenim la sort que n'hi ha una altra,
2: sí.
0: que ja estic super contenta perquè ma filla també podrà passar la banda i espero que se continue.
2: Bueno, jo vull que mon fill també ho sigui,
0: vull dir
2: també,
0: que pues per això no, jo vaig començar una mica per a veure
1: pues
0: si,
1: bueno, pues
0: si
1: això,
0: venia la continuïtat.
1: Seguirà la tradició,
2: si la tradició
1: no?
0: Vull dir que espero que, perquè hi ha molta gent vinculada a la fundació i, bueno, tinc una filla biològica i després tinc una fillastra, vale? I uns netastres, però és com si fos ma filla també.
3: Esto es lo más bonito que hay.
0: Pues sí.
4: T'agrada viatjar?
0: M'agrada viatjar, lo que passa que no tinc molt de temps material, però un viatge l'any i les meves amigues és sí o sí al setembre.
4: Però t'agrada, no?
0: M'agrada, sí.
4: Fas. T'agradaria viatjar?
0: Em m'agradaria viatjar. Agradar-me a on m'agradaria anar, voldria anar a la Índia, però com necessito per lo menos 2 mesos...
4: No pot ser.
0: Ho tinc complicat.
2: Ni la extra, no?
0: No, ja no pels diners, pel temps. Perquè jo vos diré ara una cosa molt íntima, sóc molt devota de la Mare Teresa de Calcuta. Aquí ja me veu que no sóc gens de missa ni res, però no sé per què tinc una devoció per ella, perquè sí. I la porto al monedero, l'estampeta i tot el rotllo. I m'agradaria molt anar a la Índia, però voldria anar en plan tirar-me-li 2 o 3 mesos. I a casa meva crec que tenen temor que no tornés.
2: Pues potser això quan et jubiles potser podràs complir.
0: Si estic bé físicament, pues ja veurem.
4: Fas algun esport?
0: Pues ara mateix no. He sigut molt esportista de jove, però ara de gran no. Soc molt, molt dropa. No t'he d'enganyar.
1: Ja la pregunta del millón.
4: Tens algun somni que complir?
0: Esta? La del somni. Somnis, jo crec que tots en tenim, però al final Los somnis és...
4: Ets feliç?
0: Ah, sí, sóc feliç, vale, bueno. Lo de ser feliç és una mica com los somnis, perquè la felicitat és... O sea, la felicitat no és tot el rato, saps? Jo crec que estic a un moment de la meva vida on faig una mica el que m'agrada, treballo de lo que m'agrada, la meva passió la puc... no, la puc fer ara també combinant coses, tinc salut, tinc una família que m'estima, tinc uns amics que valen la pena, per lo tant, crec que...
1: Que em quedi així, no?
0: Sí.
1: Que me quede com estoy.
0: Esta estabilitat, pues, sí, a tots mos falten coses i la felicitat és molt relativa.
1: Pues Elena, ja estem acabant, gràcies, Pedro.
4: Tens algun somni que complir?
0: El somni que complir, doncs, és una mica el mateix. Tindre aquesta estabilitat, veure a ma filla que es case, que tingui fills, que totes aquestes coses...
5: No sé, el del viatge, no?
0: Saps? Bueno, sí, també. Però no és tant un somni, no? Vale. Un somni, no ho sé, tots tenim somnis, però a vegades crec que hem de valorar el poc que tenim o el bé que estem. A comparació d'altres coses,
5: sí.
0: I sigue soñando.
1: Pues moltes gràcies, Elena, per la teva felicitat.
0: Bueno, jo vull donar les gràcies per la invitació, ¿vale? Perquè m'ha fet super il·lusió. Després de que sóc una persona que fa molts anys que treballo a la fundació i, bueno, me considero roquetera. Gràcies a Carmen també i a vosaltres, que sabeu que us estimo un munt tots els dies del món. I, bueno, pues això, que gràcies per convidar-me.
1: Molt bé, doncs ara te presento l'Eloi Cosso, que no està a la llar, però també el coneixes, sí. Perquè l'Eloi ens presenta una secció que es diu Allà va que trona. Us presento a Eloi Cosso, ja sabeu que ell és un apassionat de la meteorologia des de ben petit i col·laborador en diferents mitjans de comunicació. En parla? Pues això, de meteorologia. Ens acompanya des del Centre Ocupacional de Cambredó i a cada programa ens apropa, bueno, en un dels temes que ell proposa, sempre relacionat amb la meteorologia.
6: Bon dia, Eloi.
7: Bon dia.
6: Avui de què ens parles?
7: Doncs sí, avui parlarem dels megaincendis i incendis de sisena generació.
1: O sigui, que ara ja tenen nom i tot els incendis de tercera generació.
7: De sisena.
1: Ah, sí. Encara més. I què vol dir això?
7: Doncs sí, ara explicaré. Incendis que se poden desenvolupar de caràcter sever portant milers de quilòmetres de flames, tal com va passar al sud de Califòrnia, amb un comportament molt violent que pot arrasar milers d'hectàrees, ara encara més agreujat per la crisi climàtica i els efectes del Super Niño. Els de sisena generació se poden produir tot l'any provocat per un escalfament global molt bèstia i tot el personal de bombers, bomberes, agents rurals, helicòpters, avionetes, etc. han d'estar preparats pel que pugui venir, ja que se preveu un estiu molt complex de focs i mig llarga. No val a baixar la guàrdia.
1: Bueno, és que encara no estem a l'estiu. I Déu-n'hi-do, però, la caloratxa que moment, estem patint.
7: Sí, de moment les comarques de Lleida han patit focs, aquí no, de moment, però bueno, no cal baixar la guàrdia.
1: Creuem els dits, sí. I que Déu ens escolta que no ens passe. Per cert, Eloi, com havies l'últim programa d'esta temporada, fes-nos un abans de com serà aquest estiu.
7: Doncs sí, aquest estiu se preveu, doncs, el que he dit, molt complex pel que fa als focs, també tòrrid i força sec, en unes precipitacions força escasses o nules, tret d'agost-setembre, en què plouria més del normal respecte a la mitjana climàtica, entre un 25 i un 30% més d'aigua.
1: O sigui, que pot ploure cap allà a l'agost o al setembre.
7: Finals d'estiu, justament pel temps de la brema de la Taralta. Sempre ho fa igual, eh? Bueno. Sempre quan bremem acostumem a fer algunes tronades.
1: I després, en quant a temperatures anirem increixent?
7: Sí, anirem cap amunt, sobretot durant els mesos més forts estivals.
1: Però més calor que fa ara?
7: Més calor, fins i tot 39, 40, 41 llocs més càlids.
1: Com per exemple?
7: Com per exemple comarques de Lleida, també Curs Baix de l'Ebre, també a Cavall del Dobet, certa
1: Vinebre,
7: sí, Roquetes, Tortosa, Mora d'Ebre, Mora Nova, Flix, Esquera, tot allò de la Cubeta de Mora, també valors disparadíssims per l'època.
1: O sigui, podem arribar als 40 graus.
7: Sí, puntualment 41 fins i tot.
1: Déu-n'hi-do.
6: Aquest cap de setmana em penso que ja apunten els termòmetres amunt, eh?
7: Sí, bueno, volia afegir que durant aquest tram central del mes de juny que estem actualment, gran part de la Bretanya francesa, tot el centre d'Europa, oest d'Europa, puguin patir una primera gran onada de calor amb caregulls, amb valors disparadíssims per l'època, de fins a 42, 43 i ojo, amb uns valors mai vistos allà dalt, de rècord, i ojo que no hi hagin víctimes mortals allà dalt.
1: Déu-n'hi-do, i ahir que tenen les cases totes en moqueta, perquè sempre ha fet fred, ara es deuen estar...
7: Sí, perquè serà una caldera africana tot drap, tot això,
1: I també portarà pols africana.
7: Sí, pols sacariana Mudeon.
1: Uau, a limpiar terrasses.
7: Sí.
1: Me fa una ràbia. Doncs pues bueno, moltes gràcies, Eloi. Que tinguis un bon estiu,
7: Igualment.
1: I ens retrobem a l'octubre.
7: Fins a l'octubre.
1: Que ens agrada molt la teva secció.
7: Sí.
1: I quan vinguis a l'octubre es podràs fer un resumet de com ha anat l'estiu.
7: Sí, sí.
1: Si és que arribem vius, perquè no sé.
7: Sembla que podem arribar vius o mig vius. Vinga, adéu-siau.
1: Gràcies.
2: Adéu, Eloi.
1: Bueno, avui a Connectem des de la Font hem compartit una estona molt especial amb una convidada que ens ha fet vibrar com si estiguéssim a la pista de ball. Una DJ que sap molt bé com fer moure l'aire. El que no sabem és si podries baixar una mica les temperatures.
2: L'aire calent.
1: Però també ens fa moure molt els nostres peus. Gràcies, Elena.
2: Gràcies,
1: que tingues un bon estiu.
2: Igualment.
1: També. I que tingues molts de bolos, molts de bolos.
2: Sí, començo vacances.
1: Bueno,
2: pronte.
1: Venga, a disfrutar-les.
2: I així arribem a la fi del programa del Connectem des de la Font Antena Caro. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a Antena Caro i a Paco Tafalla, que ens ho fa sempre molt fàcil. Ens acomiadem a la cançó preferida de la nostra convidada, A qui li importa, de Alaska. I amb aquest vuitè programa ens despedim fins a la propera edició del Connectem des de la Font, que serà l'octubre. Ara marxem de vacances per carregar les piles i tornar ben carregats amb noves entrevistes, noves cares i moltes més coses que descobrirem al llarg de la segona edició del programa. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i també veure'ns a través del canal YouTube. Adiós!
1: Adiós! Bon estiu!

0: Connectem des de la font.
1: Connectem junts, fem de soroll.
2: Cada mes, l'antena Calo, 96.0.
1: Des de la font.
3: Un espai de la Fundació Mercè Pla.
1: Aquí som tots.
4: Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, història meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat funcional.
0: Connectem des de la font.
1: Amb la ràdio com a eco al món sol cridant.
5: Amb persones molt especial, donant-li una altra mirada a la vida.
1: Cada veu aporta els seus propis valors.
6: T'esperem a Antena Caro 96.0 en Connectem des de la font.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Gómez i li retirar el passaport alegant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquesta reunió, però, ha acabat decidint únicament ajornar aquest debat fins dilluns. I el Servei Meteorològic de Catalunya emès el primer avís de perill de calor de l'any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral. Aquesta és, doncs, la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El punt més àlgid, però, no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, el risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil manté activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. Parlem també de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber també la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i a hores d'ara es celebra a la plaça de la Font de l'Ajuntament un minut de silenci. Parlem també de cultura. Amb el tancament del festival Sonar, les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en futbol, recordem que avui la selecció espanyola juga el segon partit del Mundial de la fase de grups i s'enfronta a l'Aràbia Saudita a partir de les 6. En bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102 a 75. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, tota la música.
3: On tu vulguis.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.

Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, la fórmula.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a Vivetix.com.

Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galbi serà el cap de llista de Junts per Barcelona a les eleccions municipals del 2027, després d'imposar-se a les primàries del partit amb 253 vots al 40,29% del total, segons els resultats provisionals del procés intern. El president del grup municipal ha quedat per davant de la portaveu adjunta dels Junts al Congrés, Pilar Calvo, que ha obtingut 184 suports, així com de Jaume Alonso Cuevillas, amb 117 vots, i de Glòria Freixa, que n'ha sumat 70. La participació ha estat del 67,24% del cens, amb 628 votants, un total de 934, i el resultat haurà de ser validat dimarts, segons el calendari intern de la formació. I repassem aquest primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. La temperatura més alta precisament s'ha registrat al Poal amb aquests 41 graus i també a Lleida també amb 41. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa. Fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I parlem ara de cultura i ens anem fins a Caldes de Montbui, que ha acollit la 23a edició de la Fira Botiga, una iniciativa en la qual diversos comerços del municipi del Vallès Oriental treuen paradetes al carrer per oferir una experiència de compra diferent i una miqueta més adaptada a l'època prevacances. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: La Fira Botiga de Caldes ha tornat a crear un ambient de mercat de la mà dels negocis i de les botigues de la vila. La Unió de Comerciants i Industrials de Caldes ha organitzat aquesta jornada de comerç de proximitat que inclou 19 socis comerciants i una zona de jocs per a nens i nenes. El president de la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, ha lamentat una mica la baixa afluència d'aquest matí i s'ha mostrat optimista per la tarda.
3: Es tracta que les botigues surt la botiga al carrer i treuen els seus productes per vendre. Bueno, el matí ha sigut una mica fluixet en comparació amb altres anys. Al migdia ja sabem que aquesta estona és molt, molt tranquil·la i esperem que ara a la tarda hi hagi ambientillo, com sempre, i hi hagi bones ventes.
2: La Fira Botiga ha obert a les 10 del matí i es mantindrà als carrers fins les 9 del vespre.
1: I ara en plana esportiva, l'Igualada i Liceo s'ho juguen tot pel títol de l'Hockey Lliga. Ara 8:45 comença el partit i si l'Igualada torna a guanyar forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol d'aquesta Hockey Lliga. I repassem en més esports a Paula Blasi, que s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.
3: Sia, uniendo poder.

0: Atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.

més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Ahora tú, como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.